Amb el Tomàs, Josep Arbés, Pere Lucas, amb el netinho de l'Eladi Payol, amb el Tomàs, amb els parabéns per amb Anna Montrón i a prima Lucinda Batista, que són igualment aniversariantes hoje, 13 d'agost.